àvia la cadernera per fer-te arribar abans la primavera. Si visqués sota el pis de casa teva, llavors sí que ens podríem estimar.